Escoltaves una gran col·laboració entre Alosa i Tartarelli amb aquest tema anomenat Les Alamedes, que s'inclou dintre el primer cant del matí. És l'àlbum que ens entregaven Alosa a finals del 2025 a través del segell dels Manel Ceràmiques Guzmán. Venen a presentar-nos al festival Ambassat. Abans escoltaves una formació també internacional present al cartell d'aquest gran festival, eren Bob Villan, amb aquest tema anomenat Makes Me Violent, inclòs dintre Humble as the Sun, el darrer llarga durada que es presentava l'any 2024. També presents al cartell d'aquest gran festival que t'estem repassant aquí a l'Electricitat. És un festival que té lloc els dies 15, 16 i 17 de maig al Parc de Catalunya de Sabadell. I bé, amb aquestes dues formacions arribem al final d'aquest especial. El meu nom, Jaume Vidana, és un plaer haver passat aquesta estona aquí amb tu. Abans de marxar, deixo amb una mica més de techno, en aquest cas càrrec d'un artista veneçolà resident a Barcelona, anomenat Fran. Aquí tens aquest Haber, un tema publicat el 2025, doncs que acabis de passar una bona nit, Sloan Agus Banacht. A reveure!